0: தரவாத ஹர வணக்கம்.
1: Por eso uno, tenemos una plataforma de carga, el sistema de carga.